échale el metal, acierra al hombre, montale hombre, capote al hombre, tumba las trancas, échalo fe.